0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Cançons gravades per a mil paraules. La Municipal fa 25 anys. Well,

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que donen per mi. Don't